0: darrerament ja és habitual xerrar amb les retencions per arribar a Sóller. Però clar, aquestes retencions ja comencen a tenir una sèrie de conseqüències greus per al municipi. I ho volem conèixer amb en Tià Aguiló, ell és de Sant Sentit en el municipi de Sóller. Tià, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats, com esteu?
0: Molt bé, com deia, i a més ho publicaves tu en xarxes fa uns dies, les retencions, que ja s'ha fet com una manera habitual, no?, per accedir en el municipi de Sóller, però això també té unes conseqüències bastant greus i que vosaltres sollerics ja començau a notar, no?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres aquesta setmana ho hem denunciat, bueno, ho hem denunciat jo a nivell personal, sí. No tant com a Sant Sentit, amb altres coses, perquè, bé, tot segur que jo tenc, som autònom, tenc una ferreria, és la meva feina, i a part de el tema de política, estic de representant dels industrials en els clústers Sóller Bon Dia. Sí. És a dir, jo estic com a representant d'aquest sector, per quan se fan qualsevol tipus d'activitats i coses que faim a través dels clústers. Clar, aquesta setmana el que han denunciat, que la cosa ja comença a ser preocupant, és que, bueno, com tots sabeu, com molt bé ha dit tu, Jacobo, ja fa unes setmanes, per no dir ja més d'un mes, que tenim retencions a la carretera de per entrar a Sóller. Clar, això fins d'ara era una incomoditat per veïnats, perquè realment era una incomoditat, però sí que tal vegada era més un tema puntual, és a dir, quan venia Pasco, cap de setmanes, tot que havia nivolat, i bueno, pues, més o menys ho anàvem trempant així com podíem. Uh-huh. El problema de tot això és que les retencions per entrar a Sóller ja s'han convertit en una constant, és a dir, sí. cada dia per entrar a Sóller hi ha retencions. Clar, això s'està convertint ja en un problema a nivell de econòmic i a nivell industrial. I és un problema perquè, com tot podem entendre, clar, la gent que feim feina a Sóller hem de moure constantment, perquè hem d'entrar, hem de sortir, hem d'anar a cercar materials de ciutat amb aquests engrossos que no poden comprar a Sóller, hem d'anar a veure clients, anar a prendre mides, etcètera, etcètera. Clar, el que no pot ser de cap manera és que cada vegada que hem d'entrar a Sóller haguem de estar 50 minuts o més.
0: Sí.
1: Tot això després se trasllada a altres sectors. Per exemple, us faré ara un exemple ràpid perquè entengueu la gravetat de situació. L'altre dia mateix jo estava aturat i duia davant un camió de d'hormigón, un camió de formigó, sí. Que és una cuba.
0: Sí.
1: Clar, com tots sabeu, els hormigons venen amb uns retardants perquè s'han de tirar unes ordres molt concretes perquè no poden estar fent voltes dins el que és la cuba.
0: Sí.
1: Clar, una persona que ve amb un camió hormigonera que tenia previst tirar aquella placa, aquell hormigón, a una hora i ja ha de perdre una hora a la carretera, ja s'han anat casos que quan aquest hormigón arriba a sobre, aquest hormigón ja no serveix.
0: Clar,
1: aquest hormigón ha caducat, per dir-ho així.
0: Sí, sí.
1: I ha de tornar a planta. Per tant, a partir d'aquí, mirau quina despesa. Tenim un camió d'hormigón que no ha pogut tirar l'hormigón, tenim gent aturada que esperava aquell hormigón per poder fer una feina, retrasa't sobre, etcètera, etcètera. Clar, això són conseqüències ja importants. Els transportistes, també, per exemple, cobren per transport, no cobren per hores.
0: Sí.
1: Per tant, si a cada transport que fa un transportista de ciutat, a Sóller, ciutat, ha de perdre 50 minuts de cada viatge, en el final del dia, aquesta persona perd un viatge o dos. El qual també és un problema econòmic important, a part del combustible que s'atura, estan aturats, arrencants, estan aturats, etc etc. Per tant, clar, nosaltres això, des del sector industrial, ho hem denunciat, perquè, clar, ja no és un tema de més incomoditat, sinó que és un tema que ja estava començant a donar greus problemes econòmics a Sóller, i per tant necessitam que el govern balear i el Consell Insular, concretament, hi posin fil a l'agulla d'una manera immediata. Perquè si no, la cosa se pot complicar molt.
0: Solucions, clar, ara cercar una solució és bastant complicat, no? Que com es podria ficar a fil de l'agulla per poder... El manco minvar un poc aquesta situació.
1: Clar, nosaltres el que hem fet de fer ni sentit, que això sí que ho hem fet a nivell polític, és que vam presentar una bateria de propostes, que bueno, jo crec que en el final la saturació de Solla és una conseqüència més de com també pateixen altres llocs de Mallorca, sí. No només Solla. I el que nosaltres creiem és que si el Consell Insular i el Govern Balear no posen ja fil a l'agulla en el tema de control de vehicles de lloguer, sobretot, no podrem arribar a controlar aquest tema. Clar. Nosaltres creiem que els cotxes de lloguer són necessaris, clar que sí, però és que en aquest moment ja hi ha 300 empreses de vehicles de lloguer a Mallorca. És una autèntica barbaritat.
0: Sí.
1: I clar, nosaltres el que demanem al Consell, una, és que comenci a regular això, dues, demanem també més control per part de tràfic i per part de policia de les zones d'accessos. Després també demanem que l'Ajuntament de Solla reculi i que se plantegi bé el fet de lo que hem parlat altres vegades, de que aquesta entrada de Solla, aquesta Liviadero de Bel Segona, d'aquest carrer que podria entrar directament, que torni a ser d'entrada i no de sortida, perquè s'està comprovant que efectivament això està generant més col·lapse des que ja hi havia de per si. I bueno, també demanem que a lo millor se puguin fer aparcament dissuasoris fora del municipi, que per exemple vam proposar l'antic aparcament que és enorme de Campenasso, que a lo millor el Consell Insular podria intentar fer una oferta i llogar aquells aparcaments i poder posar com un bull llançadera que anés a Solla per poder eliminar vehicles que vagin només especialment a Solla i que no siguin vehicles de pas, que també a vegades n'hi ha, que se'n van a Lluc o se'n van a Deà, etcètera, etcètera. Demanar més freqüències de transport públic,
0: sí.
1: Demanar un aerotip, que és un bus que pugui anar de Solla a l'aeroport com tenen altres municipis, i així d'aquesta manera pues, tal vegada molta gent s'estalviaria d'agafar un vehicle de lloguer, etcètera. O sigui, jo crec que hi ha mesures. Jo crec que hi ha mesures. El que passa és que, clar, s'ha de ser valent i són mesures que són dures i per tant, és un tema que el govern per aquí mira una altra banda. De fet, sabeu que l'altre dia va votar en contra de provar la limitació de vehicles quan ells mateixos havien proposat aquesta mesura.
0: Sí.
1: Per tant, no, és totalment incongruent i mos preocupa perquè encara no estem a temporada alta, per dir-ho així, i viure a Solla s'està convertint en un autèntic infern a l'hora d'entrar, i això és un problema.
0: Per cert, també vareu tenir plenari, no?, fa uns dies, i sembla ser que, bueno, que estan un poc enfadats l'equip de govern perquè us va acusar a l'oposició de posar pals a les rodes, de renyar-los per les coses que fa el govern.
1: Sí, és en revés. O sigui, és l'equip de govern que renya a l'oposició per fer la seva feina.
0: Sí.
1: És a dir, l'oposició, en bloc, el que fem cada vegada que ha propostes d'ajuntament, sigui modificacions d'ordenances o noves ordenances, és presentar unes al·legacions a nivell positiu. O sigui, són al·legacions per poder millorar aquest tipus d'ordenances o aquest tipus de projectes que se vulguin fer, no per posar cap tipus d'impediment.
0: Sí.
1: Clar, el que no pot ser de cap manera és que la regidora mordugui un servidor de Medi Ambient, Antònia Frau, mordu una ordenança de defens amb moltíssimes dubtes, en coses que són totalment incoherents, i nosaltres quan entrem les al·legacions i que deien que se podien canviar el sistema, ell s'enfada perquè li votam, no li votem en contra, és que simplement mos estenem perquè ells no escolten les nostres al·legacions. No pot ser de cap manera que una regidora agafi aquest enfado i mos acusi de posar pals de rodes, com precisament el Partit Popular és un dels partits on posa més garrots a qualsevol cosa que no vingui d'ells. Per tant, jo crec que a la política ja s'ha de venir plorat i ja s'ha de venir entenguent on vaig. Ell mos acusa de fer política amb aquestes coses, però és que precisament som polítics.
0: Sí.
1: És que no té cap tipus de sentit, a part que ho tenen tot aprovat, perquè en so vot del nou regidor, que és el trànsfuga, aproven a qualsevol projecte que facin. Per tant, no s'han d'enfadar tant, i el que no pot ser de cap manera és renyir-nos d'aquesta manera. No pot ser. I es balla, a més de posar ordre, encara se l'alinea, i de fet, Aquest darrer plenari va ser un escàndol, perquè fins i tot Batlle li va recomanar a la seva regidora, i això està gravat, sí. Ho podeu trobar en el YouTube, en el plenari extraordinari de fa 15 dies, Batlle va recomanar a la regidora que no escoltés a ningú. Tu no escoltes a ningú, només m'has d'escoltar a mi i aniràs bé. Home, jo crec que aquí s'han perdut les formes i, de fet, pareixia una tertúlia de bar. El fet que Batlle li indicàs que només tenia que escoltar a ell i a ella mateixa. I quan nosaltres creiem que els regidors primer la que han de fer és escoltar en el poble, escoltar la gent. Perquè normalment la gent quan proposa coses és perquè ho viuen i saben perfectament quins són els problemes. Mm-hmm. Per tant, creiem que és una mala política aquesta de tancar-se d'aquesta manera i a damunt encara acusar l'oposició de posar travetes quan això no és així. Simplement l'oposició fa la seva feina, que és fiscalitzar el que hi fan.
0: Altres vegades s'han xerrat del problema de la vivenda que hi ha a Solla. Han conegut dades de, bueno, que hi ha una sèrie de solars buits en el sí. municipi, i a més, més de 1.100 vivendes buides. Clar, aquí no sé si l'Ajuntament si podria fer alguna cosa, sobretot amb el tema d'aquests solars buits, si es tracten de solars municipals o són privats, etc. No sé si vosaltres coneixeu alguna cosa més d'aquesta situació.
1: Bueno, són solars, la majoria són solars privats, no?
0: Clar.
1: Però, com hem pogut comprovar, no és un impediment, perquè tots els solars on s'han muntat aquests aparcaments accessoris són tots solars privats. Per tant, el que jo sempre us comento, que si el govern voler tenir tanta facilitat per poder autoritzar fer aparcaments accessoris a solars privats, crec que també perfectament ho podríem fer amb una opció de compra en aquests solars per poder construir vivenda de protecció, vivenda social. Això per una banda. I després, clar, el fet que hi hagi tanta vivenda tancada, aquestes mil i pico de vivendes que no es recupen, realment el govern balear i l'Ajuntament s'haurien de plantejar el per què estan tancades. Uh-huh. Aquestes vivendes quasi sempre estan tancades per un tema de seguretat jurídica.
0: Sí.
1: Així com estan les coses, d'avui en dia, llogar un habitatge és delicat i fa molta peresa, perquè, com vols dir, sabeu, si el llogater, per el que sigui, tingui els seus problemes, que segurament no ho fa postres no pagar, però aquesta persona deixa de pagar, la llei protegeix l'inquilí i no protegeix el propietari. Clar, la gent té molta por de llogar un habitatge que després tingui una persona que no li pugui pagar i que, a més, no la pugui engegar, no la pugui treure i que, a més, li hagi de pagar l'aigua, la corrent, com està passant en qualsevol cas.
0: Sí.
1: Aquesta inseguretat jurídica és que creiem nosaltres que fa que la gent s'estimi més a vegades tenir tancada una casa que no lloguen-la. Si els habitatges que se lloguen tinguessin la garantia de que en un mes d'aquesta persona no pagar o dos mesos la poguessis treure sense cap tipus de problema, segurament la gent s'animaria a llogar més habitatges. Però mentre tota aquesta seguretat no se pugui garantitzar, és complicat que florin aquest tipus de cases que estan tancades.
0: Mm-hmm. Doncs, problemes, no?, que cada setmana xerram aquí a la sintonia de Ràdio Balear de Solla i que mos fa, mos dona a conèixer en Tià Aguiló de Seny i Sentit. Seguirem, com sempre, pendents, no?, de tot el que succeeixi en el municipi, per això t'escoltam amb interès cada setmana de tot això que està succeint. Tià, com sempre, moltíssimes gràcies i t'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de Solla. Que vagi
1: molt
0: tot molt bé.
1: Adéu. Fins la pròxima. Adéu, adéu, adéu.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Esbrolledor.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrolledor. Tienes que conocerlo. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Radio Balear.

0: Fins a 7 persones estan infectades per antivirus en el creuer de luxe, que ara mateix es troba anclat front a les costes d'Àfrica Occidental. SAOM s'ha confirmat que es planeja que es creuer es dirigeixi cap a les Illes Canàries, on serà acuit. Ens acompanyen a Marga Beltrán. Marga, molt bon dia.
1: Molt bon dia, com anem?
0: Va bé, va bé. Ara feia temps que no teníem ocasió de xerrar durant uns minuts amb tu. Bueno, xerram d'aquest nou virus, Santavirus. Un altre virus. És que estem rodejats de virus, Marga?
1: Aquí anem. I des que no sabem,
0: sí.
1: I no sabrem mai. Mm. Ara aquest és la novedat actualment,
0: sí.
1: Però en fi, segons mos conten, pareja-se que no serà un Covid, pareja-se,
0: sí.
1: Perquè entre altres coses aquest virus no vol el contacte directe, per
0: sí.
1: tant, esperen que sigui vera, perquè si m'han de creure tot el que m'ho diuen, que passaran un o dos casos, no és vera.
0: Així és.
1: Pues estem un poc escalivats d'això. Però, vamos, parem mentida que un creuer de luxe, com és el que mos han mostrat i mos han venut, tinguin rates, perquè en principi això prové de ser rates.
0: Així és, sí.
1: D'excrements o no sé què, quan estiguessin per la bodega i purulassin o s'ha contagiat a través dels que manipulen les coses del barco, no ho sé,
0: sí,
1: és un poc incògnit.
0: Inclús podria estar es menjar infectat per apareix aquesta
1: de cop que rata, ha tocat algo.
0: Sí, o s'aigua mateixa també, però ja van dir que el transmissor era
1: la rata.
0: Això
1: diuen, i com dic, per mentida, que un creuer d'aquests apareixin rates.
0: Sí.
1: Parem mentida,
0: sí.
1: Però vamos, no sé si és com us han venut, si és vera, si no és vera, però vaya propaganda perquè creuer de l'ego, rates o un creuer de luxe,
0: sí.
1: No sé què pensar. O, te som franca, encara no sé què creure en mi, perquè encara estem en incògnita del Covid de on va venir,
0: sí.
1: I ara un altre virus que de on ha vengut, m'ho diuen que de ser rata, m'ho han de creure o no? Esperem que no sigui una pandèmia, per l'amor de Déu, ni
0: no,
1: una epidèmia, per favor.
0: No, esperem que no.
1: Esperem. Sí, i si m'ho diuen que no és de tant de fàcil de contagiar, doncs pues mira, almenys no vola aquest virus, ara són contacte directe, per tant, esperem que així sigui, De moment són 7 morts.
0: No, 3 morts i 7 contagiats. Hi ha un malalt en estat crític i 3 persones amb símptomes lleus i d'aquestes 7 infeccions...
1: Sí, perquè diuen que els símptomes és com un grip.
0: Sí, així és.
1: Ben que dic que, no ho sé, com saben que no és un grip i és això?
0: Claro.
1: Suposo que de certa manera...
0: Almenys diuen que 2 casos han estat confirmats per laboratori i 5 d'ells són sospitosos de que sigui la malaltia.
1: Vale.
0: Malaltia que, per cert, no té cura, no hi ha una vacuna per aquest antivirus.
1: No, i si és un virus, així com se m'entoca com el virus del grip, que així com havia de ser, va, que té un tractament pal·liatiu de llevar símptomes, de trobar-te millor, com es paracetà molt, de tota sa vida, però, en teoria, així com havia de ser, va, un virus. No hi ha antibiòtic pel virus, no hi ha res. Paracetamol i mucha agua, com el grip, com el virus del grip. Això és el que diuen. I la sintomatologia és molt prescuda. Això és el que mos conten. Volen no creure o no? Ja ho veurem.
0: Mira, les hipòtesis que hi ha sobre aquest contagi dins del barco és que va pujar un polizón amb el que ningú comptava. Aquest polizón no diu que sigui una persona, és l'animal, no? L'animaló que va pujar en el barco, i també les hipòtesis que tenen més força passen perquè o que alguns passatgers van pujar ja malalts, o l'única que va pujar infectada va ser la rata que va contagiar a totes aquestes persones.
1: Hombre, jo som més partidari de pensar que va ser una rata, perquè si va passar un passatger que ja ho duia, aquest senyor també ho va... O senyora
0: clar,
1: també ho va agafar una rata.
0: Efectivament.
1: I de bona era la rata. Mira, hi ha moltes incògnites i crec que passarà temps que mos entrarem... Oh, no! Ah, no? Sí, com és sí, Covid, que encara no ho sabem.
0: Sí, sí. Més detalls sobre aquest virus és que pot oscil·lar el temps d'incubació, entre una i sis setmanes, i l'hipòtesis és que, diuen des de l'OMS, que va ser que es van infectar fora del barco. Senyala la directora de Prevenció i Preparació d'Epidèmies i Pandèmies de la OMS. Uns diuen que es van contagiar dins del barco, ara diuen també que ja venien contagiats de fora del barco. Ells tampoc ho tenen molt clar de com va ser.
1: No, jo crec. I serà a l'altra banda, almenys. Perquè això és un altre.
0: Clar.
1: Això és una altra. Sí. Si troben la rata i l'analitzen i està contagiada, és aquesta.
0: Claro.
1: Però si diuen que ja va venir de fora, no la trobarem, la rata.
0: Sí, el problema és que si cacen a la rata, li fan l'estudi i resulta que està sana...
1: Se va treure de fora.
0: Ara?
1: Mira, hi ha moltes incògnites, fill meu. Moltes incògnites. La veritat és que podem estar coronats, com perdó.
0: Sí.
1: Perquè de cada vegada en compareixen més, i de bon, i de tal, i bueno, no ho sé, jo ja no sé què creure en mi, la veritat. Pobrets, aquests que s'han mort, pobrets, aquests que s'han contagiat, i flaco favor a la companyia d'aquest cruguet de
0: luxe.
1: I ara, que tornin a atracar a les Illes Canàries, també me fa molt de repuls a mi, i no són canari, però tenc amic canari. I no ho sé, i ara que els han de... Molla, a Canari de veure què passa.
0: Tu te'n recordes d'en Fernando Simón?
1: Idò, un o dos casos i ja està.
0: S'ha manifestat. Diu que sobre la possible arribada del creuer a mantavirus a Canàries, a Espanya existeixen mecanismes.
1: Sí.
0: Mecanismes per a què?
1: Per
0: si és el virus aquest o per aturar-lo?
1: Jo d'aquest bon senyor me perdonarà, però no me fio un pol d'ell. Un o dos casos com a màxim i ja està. I mira com va passar. I ara han d'estar en quarantena, no han d'estar en quarantena. Ara què passarà? Ha de passar amb aquest, tots aquests passatgers que baixen.
0: Segons ell, perquè som ja confirmat que arribaran a Canàries, diu en Fernando Simón que els afectats s'evacuarien per via aèria a altres països.
1: Ah, sí? I en aquests altres països li fa molta gràcia.
0: Hombre, Cabo Verde, que és on estan ara, els hi han negat a davallar.
1: Claro, i nosaltres com que som més bons i més bons al lloc que tots, les admetrem. No és veritat?
0: Claro.
1: Va, i un o dos casos i ja veurem.
0: Som solidaris nosaltres,
1: sí, Maga. Sí, molt solidaris, sí, tenen tota la raó, en tots els sentits. Sí. Però mentrestant se'n faran fora ells, El Simón no compareixerà.
0: No,
1: no li dono auxili.
0: Sí, no sé, vull dir... Bé,

0: hi ha d'haver pandèmies o epidèmies, perquè són massa, està clar.
1: Sí.
0: Està clar. Uh-huh. La naturalesa és sàvia.
1: Així és, així és, així és.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Sí, sí.
1: Bueno, estem ja...
0: A mi no m'hi treballant amb un creuer de luxe, eh?
1: No, jo menys.
0: De bé, idò, bé, idò.
1: No, no, jo menys.
0: Ho puc agafar amb altres puestos, però el creuer de luxe com el que no.
1: Com que jo tampoc sou molt amant de la mà. Vull dir, sí, que no, jo som de mariner de terra endins, no? De terra firme.
0: De terra firme.
1: Ah, així és, eh?
0: Sí, senyor.
1: Altres cosetes, bueno, ja estem en plena primavera, ja comença a fer calor, sol, sobretot. I aquí hi ha que recordar cada any la protecció, la prevenció, no?
0: Sí.
1: D'aquestes cremades, sí, perquè quan surt el sol, sí, molta gent surt ja, és que vinga, va, a prendre el sol sense cap tipus de protecció.
0: Quan veiem un rayit de sol, oi, que bé. Jo som la primera que m'encanta el sol, m'encanta prenir-lo, m'encanta l'estiu, i per jo mai fa calor de més.
1: Hey.
0: Ara, jo comprenc que hi ha gent que també la calor l'odien. Un cucre, que hi ha hagut per tots. Jo som molt fredolera, i si ven per jo molt trist,
1: sí,
0: molt trist, a les 5 de sora baixa ja no hi ha vida en el carrer, foscor, jo què vol que te digui, som d'estiu, som estivera, i a mi
1: sí,
0: que faig sol fins a les 10 de vespre m'encanta, o claror, fins a les 10 de vespre m'encanta, i a mi el sol no m'ha molestat mai.
1: Sí.
0: Per tant, no puc xerrar mai en compte del sol, a part que té molta vitamina D, clar que t'ho digui,
1: sí,
0: i preveix l'osteoporosis. Jo, si és pel sol, no tindré l'osteoporosis.
1: Sí.
0: Ara, hi ha altres coses que pot produir un excés de sol, com les radiacions, que cada vegada m'ho donem en compte que són molt dolentes.
1: Mm-hmm.
0: Hem de tenir una protecció total, mos han de posar cremes antisolar de protecció mínim 50,
1: sí,
0: i alerta en la radiació que cada vegada són més cancerígenes. Està demostradíssim.
1: Mm-hmm.
0: Està demostradíssim. Per tant, és bo per unes coses, però com tot, en mesura, perquè si mos passam, pues, poden tenir conseqüències fatals.
1: Clar.
0: No ja tan sols les cremades solars que són, poden ser de primer grau i de segon grau, no de tercer, un poc difícil, però de sol me refereixo, però
1: sí,
0: vamos, una cremada de primer i segon grau, segur que la podem tenir, eh?
1: No,
0: per tant, prevenir, oblidar
1: sí,
0: els moments més crítics, que és a migdia, de les 12 a les 4, que els rayos solars caven perpendicular a la terra i cremen de veres, i prendre-lo de ben de matí, o després de les 4 a les 5,
1: sí,
0: que ja no són tan nefastes aquesta radiació com els caben, d'acord, que me'l volen posar morenito, sí senyor, sí senyor.
1: Mm.
0: Però en prevenció,
1: sí,
0: i evitar les hores puntes allà on són més dolentes d'aquestes radiacions, i un poc a cada dia, un poc a cada dia, pues mira, m'ho anien posant morenitos, tira, i un cop dins aigua i un cop de fora, pues mira, millor, però sempre amb protecció solar.
1: I sobretot per als més petits, aquesta protecció total.
0: Per supuestíssima, perquè tenen aquesta pell tan reta que, vamos, en aquest ciclo faríem una crema de tercer grau,
1: clar,
0: en aquest nit, per
1: sí,
0: l'amor
1: sí,
0: de Déu. Per tant, beure molta d'aigua, perquè l'hidratació és el més important, per de dins i per de fora. Beure molta d'aigua i després cremes que ajudin a penetrar aquesta aigua, perquè
1: sí,
0: ens entenguem que
1: sí,
0: necessitem.
1: És
0: a dir, cremes protectores i després cremes d'hidratació, de la que vulguis. A més, no importa si d'aquestes tan cares, poden ser qualsevol crema hidratant. Qualsevol d'aquestes cremes hidratant que venen a tots els supermercats,
1: sí,
0: que van en botelles de litro, aquestes serveixen, però crema hidratant, una vegada, va pres el sol, va begut, pues, protecció i cremes hidratant post se prensa de sol, que com dic, és boníssim, perquè té molta vitamina D,
1: és.
0: I és molt important pels ossos.
1: Mm.
0: O sigui, en petites dosis és boníssim. I jo ho recomano, el que passa que, clar, en mesura, com tot.
1: Sí, perquè hi ha que dir també que la nostra pell té memòria i, clar, aquest excés
0: sí,
1: de sol sense protecció, mig llarg... plaç, terminis, m'ho surt el càncer de pell, no?
0: Sí, senyor, aquestes manxes de sol, aquestes taques que m'ho surten
1: sí,
0: per això és això, després de tant d'any de prendre sol i sense protecció, pues, taques solars que s'han d'estudiar, s'han de mirar, s'han de veure com progressen, la posta de dermatòlegs estan tan damunt que quan veiem una taca rara, deforme, d'un color raro o que pica, això, uep, una visita al metge de família que m'ho dirà si m'ho ha de derivar en el dermatòleg o és una simple taca que...

0: no té la màxima importància, però ante la menor duda, demanant als professionals que en saben, en el dermatòleg, menys si pot ser perillosa. Mm-hmm. Perquè cada vegada se'n beben més de càncer de pell. Mm-hmm. I, per tant, més val prevenir que curar.
1: Així és.
0: I és vera. Encara que sigui tan agradós, ara et sol, sobretot ara, et sol de primavera, no me diguis.
1: Sí,
0: de primavera,
1: cau,
0: que no
1: cau molt bé, cau molt bé.
0: Jo aquest temps, però jo podria ser tot l'any, eh?
1: Sí que és bé, sí que sí. No seria gens malament.
0: Tot l'any. Sí, pues sí, no tindríem tant de tragint de roba d'hivern ni d'estiu, i després fa un bon estar en el solet, que t'abraça. Ara en aquest temps pareix que t'abraça. Home, que no m'esplogui, perquè ara d'aigua per mi estem un poc tits, eh?
1: Sí.
0: I aquesta setmana dona tota la setmana d'aigua.
1: Sí, això diuen, però és en fang, vull dir que no és aigua que fa xinet, sinó que embruta.
0: No, que va. Però, vamos, jo donava aigua avui, i aquí on som jo no ha caigut ni una gota. I donava un 80-90% d'aigua, però jo crec que ja n'estem ben tits d'aigua.
1: Sí,
0: i per favor, que no m'organisi.
1: No.
0: Que no m'organisi, que me'n foten les cireres, me'n foten les freses i me'n foten tot el que surt ara. Això sí que no, les granissades són dolentíssimes. Ara, aigua, jo crec, no vull anar errada, que ja en tenim ben abastament per tot l'any.
1: Així és. Bueno, fa qüestió d'un mes i pico van tenir el canvi d'hora, no? D'horari. Van passar a l'horari d'estiu. Clar, gent diu, és que ja m'afecta molt aquest canvi d'hora, no sé què, no sé quan. Sí. Bé, investigadors espanyols han desmentit que el canvi d'hora provoqui problemes de salut. Qüestionen un estudi de 2025 que deien que el canvi d'hora estacional està relacionat amb greus riscos per la salut. Doncs bé, aquests investigadors diuen que no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: Jo, la veritat, ho topo un poc exagerat personalment. Una opinió meva molt personal, ho topo exageradíssim. Que perquè hi hagi un canvi d'hora d'una hora, afecti tanta la salut, pot afectar fer més dies que estàs morta de son, perquè t'aixeques una hora antes, però fins al punt de tornar-te boixa o malalta o conseqüències més greus, el primer dia vas un poc cansant, però t'arribes a acostumar com tot.
1: Claro.
0: Ni per antes, ni una hora antes, ni una hora després. Així de clar. Jo, en si ven, pues m'aixeca a les 6 i ens estiu a les 7, clar que te digui,
1: claro,
0: però una hora tampoc te canvia tant.
1: Sí,
0: pensa.
1: Sí. Sí.
0: No ho sé, a nin també li pot afectar de tot d'una, però aviat t'acostumes.
1: Clar.
0: Pens, no ho sé. Un poc exagerat, la veritat.
1: Sí, és qüestió de dies. T'acostumes i ja està.
0: Com tot. Si no m'he pot vacacional, que diuen també tan exagerat, que vol que te digui, te sap greu, després d'una setmana de vacació em posa't a fer feina, perquè enyores la tranquil·litat i que no miris l'horari. Però, conyer, ben aviat te tornes a habituar a la teva feina, per favor.
1: Sí.
0: Que tries de vacació en tot l'any, pues sí, però també te redivies a morir, de no tenir una cosa que fer.
1: Sí, a no ser que te'n vagis a un creuer de luxe, clar.
0: I després agafis el vídeo d'itxos i te moris. M'estimes que demà que meva i estalviar aquests duros.
1: Així és.
0: Francament, és un poc exagerat.
1: Sí.
0: Opinió meva. Uh-huh. Poc exagerat. I per nen, de tot d'una ho noten, però després s'acostumen ràpid. Perquè en l'estiu també en nen fan un canvi d'horari brusco. I després, quan comencen l'escola, també li costa, però tot d'una s'habituen, per favor.
1: Sí.
0: Però s'ha de fer d'estudis aquí de tot,
1: Clar, és que si no, no seríem res.
0: Si no, aquí anem. Si no, de què viuen aquests estudiadors de tantes tonteries? De què viuen?
1: Pues mira.
0: D'estudiar aquest síndrome tan greu en l'horari d'itxos. Ara, si me donen a triar quin horari amb aquest, et d'estiu.
1: Amb aquest, no? Amb el que estem ara.
0: Amb aquest. Si me donessin a triar, vull aquest.
1: Sí,
0: per l'estiu i per si ven.
1: Sí.
0: Perquè me fa molta ràbia que de repente, en vez d'aixecar-me les 7, m'aixequi les 6. Així de clar. Ara, t'arribes a acostumar.
1: Sí,
0: és qüestió d'acostumar-se,
1: ja està, vull dir. I a més,
0: ja
1: com que ja ho sabem cada 6 mesos que passarà sol,
0: aquí anem,
1: que ja aquí no passa
0: aquí
1: res.
0: Aquí ara, que me donin a triar i jo vull aquest. Ara, que cadascú vaig ser bo, ja t'imagines?
1: Bueno, que cada un n'hagués en sort que li n'hagués millor. Seria un xou.
0: Però deien que deixarien perenne aquest horari.
1: Sí, però quant d'anys fa que ho diuen? O dècades?
0: Exacte.
1: Cada mig any ja es debat.
0: I de qui toca la decisió final?
1: D'Europa, de Brussel·les.
0: bé, d'on toca la d'hora de Brussel·les, que se posin de cost d'una punyetera vegada i que en deixin un.
1: Sí.
0: És que a l'hora, diuen, que a l'hora d'estudiar el que han estudiat, no és tant. Al contrari, això diuen, no he sentit.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, perquè has de manejar la perdiz.
1: Claro.
0: Pues que ho deixin, que deixin el desestiu i s'acaba que majorment és el que la gent s'estima més.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, sí, sí. O facin una enquesta, o mandamàs és que decideixin aquest i s'ha acabat.
1: Mira, que facin un estudi d'investigació.
0: Per exemple, no volen fer tants estudis, i que investiguin quin convé més o quin volen.
1: Així és, així és.
0: Majoria absoluta, doncs ja està.
1: Els beneficis i els perjudicis.
0: I els perjudicis. Sí. Però fins ara diuen que no se nota, o que no val la pena.
1: No, per això, ja,
0: el que guanyen per un costat ho perden per l'altre.
1: Claro, així és, així és.
0: I que ho deixin, clar, sí. I deixen de marear la perdit. Sí. Així de clar.
1: Sí, sí.
0: I després se mos oblida canviar el rellotge, mira quant de desastres hi ha.
1: Sí, però bueno, la sort és que ara ja la majoria de rellotges ja són digitals i es canvien també. Tots sols, eh?
0: Vull dir que... També, però el menjador de camí va no, i el tenc
1: sí,
0: que anar a canviar
1: jo. Sí, o els forns, o els microones, sí, aquests són exacte. Ja més punyeteros, eh?
0: Pues eso.
1: Bueno, Marga, com pues sempre, sí, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i bueno, ja xerrarem una propera
0: muy
1: ocasió,
0: bien.
1: D'acord?
0: D'acord, molt bé, que us hagi un bon dia.
1: Igualment, adéu.
2: Escuchas Radio Balear.
1: Vamos a saltar ahora un rato con los Tequila. 1:37.

Phalanx es vesteix de colors de primavera, art i creativitat per la Fira de Maig. L'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Empresa de Phalanx, presenta un programa farcit d'activitats que fusionen la tradició, l'art i el suport en el producte local. Phalanx es prepara per celebrar la Fira de Maig, que enguany tindrà lloc entre els dies 8 i 10 de maig. Així, amb la temàtica colors de primavera, art i creativitat, el municipi ha dissenyat un programa divers que convida a veïns i visitants a gaudir de la cultura, l'artesania i el comerç de proximitat. La fira donarà el sus oficial divendres amb la inauguració de la decoració temàtica que podrem veure en tot el recorregut firal. Uns treballs que hem d'assenyalar que han estat realitzats per les persones integrants de la CEF, amb molta feina, esforç i dedicació. Una tasca que ha volgut agrair especialment el regidor de Fires i Mercats, Rafael Rubio. Hem de fer valdre l'esforç i la feina feta per l'Associació de Comerciants, que ha fet una feinada per donar color en aquesta fira. Igualment, la batllessa de Phalanx, Catalina Soler, ha explicat que gràcies a la involucració de l'associació de la Fira de Maig d'aquest any serà una proposta potent on el color en serà protagonista. Només queda agrair la feina feta i convidar en els phalanxers i forans a sortir al carrer i a fer fira. Anem a conèixer els programes, les activitats que hi ha programades amb motiu d'aquesta fira. Divendres, dia 8, i paral·lelament, s'iniciarà la ja tradicional ruta Frit i Vi, que permetrà gaudir de la gastronomia local fins al diumenge 10. L'acte central del capvespre serà Artes Carrer, de 5 a 22 hores, en el carrer Miquel Bordoi. Aquest espai es convertirà en un aparador per a artistes i artesans, acompanyat de música en directe, tallers creatius i una zona de food trucks. Per dissabte dia 9, és dissabte matí, a les 10, a l'edifici del Mercat Municipal, la plaça, el mestre Joel Cuesta impartirà el taller i exhibició S'art del Bonsai, una oportunitat única per conèixer els secrets d'aquesta disciplina mil·lenària. La jornada col·laborar en la cultura musical a les 21:30 hores a les portades de l'Hospici amb la presentació oficial de Ma, el nou disc d'Anabel Villalonga. Diumenge 10, la fira. Diumenge serà el punt culminant amb la celebració de la Fira de Maig per als carrers de Phalanx. Entre les nombroses activitats destaquen el 5è concurs nacional de pastor mallorquí a partir de les 10 a la plaça d'Espanya amb registres i confirmacions de la RCE. Mostra de ball a la plaça de la Font de Santa Margalida amb les actuacions de l'agrupació local a Beniara i la colla de ball pagès de Sant Carles de Peralta, d'Eivissa, unint les tradicions de les dues illes. Motor i artesania, la tradicional trobada de Mundillo i la mostra de cotxes i motos antics en el carrer d'Ànimes de Mobilete i amics de vehicles clàssics de Phalanx. Hi haurà música, presentació dels discs, introspecció de l'artista Nachiska. L'Ajuntament de Phalanx i la CEF conviden a tota la ciutadania a participar d'aquestes festes que reivindiquen la creativitat i l'essència del poble en plena primavera. I dins el marc de la fira s'impulsa la campanya de fidelització la compra local Terra Cal, amb l'objectiu de potenciar el petit comerç phalanxer. Aquells que realitzin les seves compres en els establiments locals adherits rebran com a obsequi una bossa exclusiva amb productes locals fins a esgotar existències. Aquesta activitat començarà el mateix diumenge i per aconseguir el regal s'haurà de comprar en 6 establiments diferents de la ciutat. Doncs aquest és el programa d'activitats que hi ha organitzat, s'han preparat amb motiu de la Fira de Maig a Phalanx.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
3: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
2: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
4: Ràdio Balear. Ràdio Balear, sa nostra música.

0: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
5: Escúchanos en radiobalear.es.

0: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
1: Cancanoli,
2: restaurante italiano, Cancanoli,
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-621041. 621041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
2: Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
5: Escuchas Radio Balear.